no sap, però ja que apostaran és una pàgina per llevar que aquest ciclo s'ha de cor, no s'ha de cor, però ja és com el bon dia que conec, ho he pot molt a cop, a la xarxa.

0: són propòsits de l'Espanya que estan posats en el poble nacional de la Comanda i els fiscals es passen a l'Espanya que ara n'hi ha d'anar a l'Espanya o mai des de tot un lloc de les comunes els anem finis que ja han acord de l'Espanya en penjat de les Comandes els estan a l'Espanya que han anat a l'Espanya que han anat a l'Espanya que han anat a una fin de l'Espanya que han anat a l'Espanya que han anat a l'Espanya que han anat a l'Espanya que han anat a l'Espanya que han anat a l'Espanya que han anat a l'Espanya que han
1: सबै